Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. L'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent fa aquest matí l'ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu dels Dolors a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Un acte obert a tothom que hi vulgui participar. I aquest migdia es fa la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I avui és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys d'història de la comparsa La Tribala a l'Espai Aparador de Can Comas. A Calella destaquem aquest matí la 25a marxa de Mari Murtra i també destaquem a l'embalat de la platja el matí harmònic i el concert de cloenda del Calella Harmònica Festival. Avui també hi ha sardanes amb la cobla Foment del Montgrí a 8:15 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. A Santa Susana avui continua el festival Micròmetre amb l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Per a més informació de la resta d'espectacles i també per comprar les entrades, heu d'anar directament al web del festival. I a Palafolls avui s'acaben els actes de la Festa Major. Aquest matí es fa la 13a trobada Yeyes Bikers amb exhibició de motos, cotxes d'època i diverses activitats a la plaça de les Vall d'Ax. I a 8:15 de la tarda, avui a Vall, al Casal d'Avis, amb l'actuació de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tota una dècada.
1: De tota una dècada.
0: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: A Ràdio Pineda tenim un club. És el Club dels 80 i obrim cada diumenge al matí amb cançons com aquesta.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. L'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent fa aquest matí l'ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu dels Dolors a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Un acte obert a tothom que hi vulgui participar. I aquest migdia es fa la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I avui és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys d'història de la comparsa La Tribala a l'Espai Aparador de Can Comas. A Calella destaquem aquest matí la 25a marxa de Mari Murtra i també destaquem a l'embalat de la platja el matí harmònic i el concert de cloenda del Calella Harmònica Festival. Avui també hi ha sardanes amb la cobla Foment del Montgrí a 2:15 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. A Santa Susana avui continua el festival Micròmetre amb l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Per a més informació de la resta d'espectacles i també per comprar les entrades, heu d'anar directament al web del festival. I a Palafolls avui s'acaben els actes de la Festa Major. Aquest matí es fa la 13a trobada Yeyes Bikers amb exhibició de motos, cotxes d'època i diverses activitats a la plaça de les Vall d'Ags. I a 8:15 de la tarda, avui a Vall, al Casal d'Avis, amb l'actuació de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: Els 80. Els grans èxits. Els grans artistes. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. L'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent fa aquest matí l'ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu dels Dolors a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Un acte obert a tothom que hi vulgui participar. I aquest migdia es fa la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri. El menú inclou un plat de paella, beguda i postres al preu de 10 euros. I avui és l'últim dia que podeu visitar l'exposició dels 40 anys d'història de la comparsa La Tribala a l'espai aparador de Can Comas. A Calella destaquem aquest matí la 25a marxa de Mari Murtra i també destaquem a l'embalat de la platja el matí harmònic i el concert de cloenda del Calella Harmònica Festival. Avui també hi ha sardanes amb la cobla Foment del Montgrí a 2:15 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. A Santa Susana avui continua el festival Micròmetre amb l'espectacle Paganini a Millana i ara Malikian a les 6 de la tarda. Per a més informació de la resta d'espectacles i també per comprar les entrades, heu d'anar directament al web del festival. I a Palafolls avui s'acaben els actes de la Festa Major. Aquest matí es fa la 13a trobada Yeyes Bikers amb exhibició de motos, cotxes d'època i diverses activitats a la plaça de les Vall d'Acs. I a 8:15 de la tarda, avui a Vall, al Casal d'Avis, amb l'actuació de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. El Club dels 80. A Ràdio Pineda.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
5: Ràdio Pineda.
6: El Club dels 80 a Ràdio Pineda. Els èxits de la teva generació.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

disco. It ain't no country club either.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Showam.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Contenta, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Energia positiva.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Són les 10. Ràdio Pineda. Desconnecta. Relaxa't. Chill out. Zona Chill Out. A Ràdio Pineda.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.